Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Nova Radio Lloret.

0: Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
1: Molt bon dia a tothom. Avui valorarem el servei de bany adaptat a les platges de Lloret, que ha permès més d'un centenar de banys aquest estiu.

0: Com a novetat, aquest any l'Ajuntament ha ofert el servei d'un tècnic sociosanitari que du a terme tasques d'assistència al bany de persones amb mobilitat reduïda. 126 persones n'han gaudit entre les platges de Lloret i Fanals. La idea és donar un cop de mà a qui ho necessiti per gaudir d'una entrada i sortida de l'aigua amb seguretat i comoditat. Un servei que s'ofereix a les platges, com diem, de Lloret i Fanals i que seguirà actiu tot el mes de setembre. Avui en donarem més detalls i en farem valoracions amb la regidora de platges, Cristina Aymerich. És el nostre tema de portada d'avui, dia en què encetem el mes de setembre. Molt bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar i donem també la benvinguda a en Josep Altafulla, que ens avança la resta de temes que hem preparat. Josep, bon dia.
1: Bon dia, Maria. Aprofitant que parlem amb Cristina Aymerich, en aquest cas com a regidora de Patrimoni Cultural, li preguntarem per dues activitats culturals que es podran gaudir aquest mes de setembre a Lloret. D'una banda, recupera Quan érem negres i de l'altra s'estrenarà L'anfitrió, segons Ismael Smith. També d'aquesta segona visita, la dedicada a Ismael Smith, que es farà al cementiri, en parlarem amb el seu autor, David Barba, d'Amargura Cultura. Més cultura, perquè aquest cap de setmana se celebra una nova edició del Festival Lloret Negre i en coneixerem tots els detalls amb la seva organitzadora i creadora, Angelique Fitzner. A partir d'avui ja es pot anar a recollir una senyera al Departament de Cultura de l'Ajuntament a Can Saragossa. Explicarem com i escoltarem la regidora Vereda López. I acabarem en clau d'esports, escoltarem a Miguel Molina, que després de l'aturada d'estiu, aquest cap de setmana, es tornarà a posar al volant del Ferrari. Serà als Estats Units, un circuit que a priori per ell li és favorable.
0: Doncs tot això és el que us volem anar explicant al llarg de la propera hora aquí al Bon Dia, Bona Hora, i a més també ja ho sabeu, la previsió meteorològica i el repàs de l'actualitat general. Comencem doncs aquest programa que avui fem possible Marc Vilamajor, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres de 8 a 9 del matí.

0: 23 minuts, avui ja ho hem dit, encetem el mes de setembre i encetem també el que es coneix com la tardor meteorològica. L'Àlex Santcliment ens explica com es presenta i prepareu-vos perquè ara tenim força calma però sembla que les temperatures tornaran a anar cap amunt. Àlex, bon dia.
1: Bon dia. Avui entrem oficialment en la tardor meteorològica que s'allargarà fins a finals del mes de novembre i ho fem amb una situació meteorològica encara marcada per aquest anticicló que trobem a l'oest de la península Ibèrica i que ens abraça també a la nostra zona. Per tant, continuarà garantint aquest temps estable, un temps molt tranquil que ja fa dies que ens acompanya i que avui es traduirà, però, en un augment de la nuvolositat. De moment, el matí d'aquest dimarts serà molt tranquil, amb moltes zones de sol i, per tant, el podrem gaudir plenament, però sí que de cara al migdia i especialment durant la tarda podrien arribar bandes de núvols alts i mitjans, sense cap risc de precipitació, però que sí que deixaran el cel enteranyinat en alguns moments de la tarda i del vespre. Tot plegat amb una temperatura màxima que podria recular una mica, per tant podríem perdre entre 1 i 2 graus, amb màximes al voltant dels 27 a 29 graus, amb una aixafogó marcada a primera línia de la costa. I això a l'espera que a partir de dimecres i també dijous i divendres la temperatura torni a pujar perquè arribarà una massa d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica que farà que aquesta temperatura torni a pujar, se situï força per damunt del que esperaríem a principis del mes de setembre i tornem a superar clarament els 30 graus tant a la selva marítima com a bona part de Catalunya, on es podrien tornar a superar els 35 o 36 graus.
0: Doncs gràcies, Àlex. En prenem nota de tot plegat i el que sí que podem afegir ara mateix és la situació actual aquí a Lloret de Mar, on a primera hora del matí tenim una temperatura de 22 graus i la humitat que se situa al 74%. I de la previsió meteorològica, com sempre, fem el salt cap al repàs de l'actualitat general. Josep.
2: Donem un cop d'ull als diaris, la premsa escrita, les notícies més destacades en les seves primeres planes. Per exemple, Diari de Girona obre avui amb el titular "El curs començarà a Girona amb 1.600 alumnes menys", amb una fotografia il·lustrativa. També a peu de plana, la catedral marca les hores amb dos tocs menys. I en salut, Girona bat un rècord, un nou rècord de formació amb 146 places MIR. També en la categoria policial detecten 94 infraccions en control sobre taxis i BTC durant l'agost. I en turisme, els càmpings de la Costa Brava, destinació líder de tot l'estat espanyol. En matèria d'esports, el Girona fitxa Mateu Morell i es prepara per un darrer dia de mercat frenètic. I en bàsquet, el Bisbal jugarà un partit de Copa a Fontejau perquè el seu pavelló es troba en obres. El punt avui, tema monotemàtic amb Alemanya, un cordó a prova. L'extrema dreta es disposa a sortir de l'aïllament polític i obtenir per primera vegada el govern d'un dels 16 lands del país. El diari Ara obre amb l'Estat va avisar en 7 ocasions de l'error de PISA. Amb fotografia il·lustrativa, la lluita per dormir en un dels llits habilitats a Ceuta. Diuen que és una guerra. També a peu de plana, Sánchez diu que el rei anirà a Ceuta i provoca una tempesta política. El rebut de la llum s'encareix un 19% a l'agost. I en esports, Lamin troba el camí del gol i el Barça elèctric goleja el Rayo. La resta de premsa escrita de caire generalista, diari La Razón, amb fotografia il·lustrativa. Sánchez accelera per la crisi de Ceuta el pla per desgastar el rei. També en bateria de titulars, Estats Units i Iran tornen a la guerra oberta un mes després. Ucraïna té por de quedar-se sense aliments pels atacs als seus magatzems. I l'Euribor creix fins quasi al 3% i s'encareix les hipoteques en 800 euros. Al diari El País, en fotografia del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que anuncia que el rei visitarà Ceuta per primera vegada. I també llegim que la divisió en l'esquerra francesa dona ales a Le Pen. Al diari El Mundo, també fotografia per Pedro Sánchez. Les expulsions que són embussades, els funcionaris no volen firmar. I Sánchez protegeix el Marroc i l'eximeix de qualsevol responsabilitat. També en aquest diari El Mundo es fa ressò que Estats Units i Iran tornen un mes després a la guerra oberta en el Golf Pèrsic i que Trump confia en un polèmic magnat per explotar el petroli de Venezuela. A La Vanguardia, també amb fotografia il·lustrativa, trets a l'aire a Ceuta. I amb bateria de titulars, Sánchez anuncia un pròxim viatge del rei a Ceuta i Melilla. El fracàs de PISA torna a agafar força amb una purga a la Conselleria d'Educació. I en esports, a peu de plana, Lamine se suma a la festa de Rafinha en el partit Barça 5-Rayo 2. El Periódico de Catalunya es fa ressò, en aquest cas d'una forma més destacada, que el rebut de la llum registra el seu agost més car en 4 anys. També en fotografia il·lustrativa, Sánchez exculpa al Marroc i assenyala Rússia i Israel per la crisi a Ceuta. I a peu de plana llegim: Educació destitueix a la secretària general i obre expedient a 3 funcionaris després dels errors de PISA. Finalment, el diari ABC. A tota plana, la fotografia de Pedro Sánchez durant una reunió del Comitè Executiu Federal del PSOE. Sánchez assenyala a Felipe VI per desviar el seu fracàs a Ceuta. I també llegim l'editorial Sánchez utilitza el rei. Són les notícies d'aquests diaris, d'aquestes primeres planes en el dia d'avui, Maria.
0: Doncs aquest és el repàs que fem de l'actualitat general i seguim també amb les últimes hores que publiquen els portals digitals. En el cas de l'Agència Catalana de Notícies, el més destacat és que l'alliberament de peatges compleix 5 anys amb menys sinistralitat, però amb una AP7 amb una mala salut de ferro. Les carreteres registren un 60% més d'avaries i les incidències de camions amb conductors de fora de la Unió Europea es dupliquen. També destaca la CN que els afectats del Putxet confien a tancar un acord d'indemnitzacions amb la Generalitat abans de final de mes. Rellotges i perfums desbanquen el tabac com a rei del contraban a la Farga de Moles. En plana de societat i política, Niubó destitueix la secretaria general d'Educació i anuncia 3 expedients disciplinaris pels errors en les proves PISA. La consellera admet que la informació que es va traslladar als centres no va ser prou precisa. En un altre ordre de qüestions, el gasoil s'abarateix aquest dimarts per la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs, que puja de 10 a 20 cèntims per litre. I en plana cultural, la CN el que destaca és, d'una banda, una notícia luctuosa, que és que ha mort de manera sobtada amb 56 anys l'actor Francesc Garrido. I també en plana cultural, una altra notícia ben diferent és que Pau Cusí ha publicat la seva primera novel·la, Les entranyes, i diu que no busca que el protagonista caigui bé. Pel que fa al 3CAT, la notícia destacada de la jornada d'avui dimarts 1 de setembre és un estiu amb més banyistes ofegats que mai, i es pregunta on n'hi ha hagut i per què augmenten. També es fa ressò que el gasoil s'abarateix, però la gasolina s'encareix. Què canvia a partir d'avui en el descompte de l'Estat? Ho explica també en aquest reportatge. El govern espanyol aprovarà avui un paquet d'emergència de 168 milions d'euros per Ceuta. Educació relleva la secretària general del departament i obre 3 expedients disciplinaris per les proves PISA. I els socis de Salvador Illa i l'oposició creuen que el cessament i els expedients d'educació no resolen res. També llegim el 3CAT que Xeny debuta a la borsa de Hong Kong amb caigudes i una valoració a la baixa. I en plana cultural també la notícia luctuosa de la mort de l'actor Francesc Garrido als 56 anys, de qui el 3CAT diu que era una presència poderosa als escenaris, al cinema i la televisió. I en clau esportiva, la màquina de gols del Barça brinda una golejada al Rayo, resultat de 5-2. També hi llegim que Pogacar ha estat operat amb èxit a Barcelona. I finalment, el que volem destacar és del món del motor que Palou ja és història, 5 títols a la IndyCar. I amb aquest repàs de notícies arribem ara a les 8:13.
3: Nova Ràdio Lloret. En Abadén Dentistas celebramos 25 años cuidando las sonrisas de Lloret de Mar. Somos una clínica familiar que combina experiencia, tecnología de vanguardia y un trato cercano para ofrecerte la mejor atención dental. Implantes, ortodoncia, estética dental, higiene y todas las especialidades en un mismo centro. Porque tu sonrisa merece confianza, profesionalidad y cuidado personalizado. Abadén Dentistas, más de 25 años creciendo junto a ti y cuidando de tu sonrisa.
4: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.
5: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
6: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
7: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.
8: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Ja és un quart de 9 del matí, ens hi tornem a posar aquí al Bon Dia, Bona Hora, i avui el que comencem destacant és que hi ha hagut més d'un centenar de serveis de bany adaptat al llarg de l'estiu a Lloret de Mar. Com a novetat, aquest any l'Ajuntament ha ofert el servei d'un tècnic sociosanitari que du a terme tasques d'assistència al bany de persones amb mobilitat reduïda.
2: La idea és donar un cop de mà a qui ho necessiti per gaudir d'una entrada i una sortida de l'aigua amb seguretat i comoditat. Un servei que s'ofereix a les platges de Lloret i Fenals i que seguirà actiu tot el mes de setembre. Per ara, entre el 15 de maig i el 25 d'agost, s'han registrat 126 banys adaptats.
0: A banda del tècnic especialitzat, s'han adquirit altres materials com pèrgoles, passeres flexibles de tipus catifa enrotllable, cadires amfíbies i lliteres. Per realitzar el servei, també es disposa de grues per facilitar el traspàs d'usuaris amb arnesos específics.
2: Cal afegir que, a banda del material que proporciona l'Ajuntament, són diverses les inversions i els elements amb què compten els serveis de lloguer de gandules i parasols, com ara gandules reservades a persones amb mobilitat reduïda o passeres flexibles.
0: De tot plegat en parlem amb la regidora de platges, Cristina Aymerich. Bon dia.
9: Bon dia, hola Maria.
0: Voldríem saber quina valoració es fa del servei amb aquestes dades que hem donat.
9: Bé, doncs, valoració molt positiva, com deies, no? Aquest estiu, doncs, fins a l'agost s'han registrat 126 banys adaptats i doncs, aquesta incorporació d'aquest tècnic sociosanitari a la platja Lloret, que ha permès doncs, donar una atenció més directa, més personalitzada, no? En aquestes persones amb mobilitat reduïda, creient que l'objectiu és que doncs, es pugui gaudir de la platja i entrar i sortir de l'aigua amb seguretat, amb comoditat, amb una tranquil·litat, i doncs, és una millora important en aquest servei, creient que està doncs, funcionant molt bé. Estem contents amb aquest resultat. L'altre dia doncs, vam tenir el grup de rodapeus que vam estar a poder, amb ells, no? Vam estar a la, al bany a la platja Lloret, i la veritat és que ens van felicitar perquè vam poder doncs, tots plegats gaudir de tot un dia de platja i donar molt bona atenció, i amb això és amb el que ens quedem. Aquesta és la línia de treball, doncs, a millorar, a treballar en aquesta, aquesta línia i anar avançant per tenir doncs, un bon servei a les platges de Lloret i de Fanals. I sí, sí, la veritat que la valoració és que estem molt contents amb aquest sociosanitari.
0: Doncs ho celebrem. I d'on va sortir la idea o la voluntat de contractar aquesta persona especialitzada per tirar endavant aquest servei?
9: Precisament la idea era doncs, de millorar aquest servei, que els socorristes doncs, han de vigilar i controlar que durant tot l'any doncs, la gent, bueno, si més no la temporada, no? Que la gent estigui segura en el bany a la platja, però tenir una persona doncs, dedicada de manera específica i molt professional en l'assistència d'aquest bany doncs pot permetre donar un suport més proper a aquestes persones amb mobilitat reduïda i doncs facilitar que puguin gaudir d'aquest bany en les millors condicions. Aquest va ser l'objectiu nostre d'aquest 2026. S'ha aconseguit, els resultats són, la veritat és que, molt positius. I a més, doncs, aquest any també s'han fet forces inversions en el tema de platges. Com bé dieu, no? S'han posat noves cadires amfíbies, lliteres, pèrgoles. A més, els mòduls de salvament de socorrisme disposen d'aire condicionat. Per tant, les condicions laborals també les hem millorat. Tenim per primera vegada més passeres flexibles, que és una prova pilot que s'ha fet a Lloret i a Fanals, i ens ha funcionat molt bé. Les passeres flexibles són com una mena de catifa per poder accedir a les platges, a l'accés al bany, i bueno, són com flexibles, són com unes catifes que es dobleguen, i la veritat és que ens han funcionat molt bé. A més, tenim dues grues noves per facilitar doncs, els traspassos d'aquestes persones a la cadira amfíbia. Les hem col·locat una a Lloret i l'altra a Fanals. I així que doncs, contents amb el servei de bany adaptat d'aquest any, i la idea és intentar cada vegada anar millorant molt més.
0: Per tant, seguirà aquest servei a properes temporades, potser amb alguna novetat. Com funciona? Cal sol·licitar-lo o simplement és acudir al lloc? Com va això?
9: Bé, aquesta persona, aquest sociosanitari, aquest tècnic, està a la platja de Lloret, vale? I el que fem des de la platja de Fanals és o fer reserva amb l'empresa proactiva, que són l'empresa que ens, bueno, que tenim la licitació del tema del socorrisme, poden fer la reserva a Fanals en el mòdul o mitjançant l'aplicació de l'APP de Proactiva, que la gent se la pot baixar. N'hi ha totes les poblacions que treballen Proactiva. L'usuari ha d'escollir la platja de Lloret o de Fanals, fa la seva reserva, i a més és una aplicació que també et dona l'estat de la mar per qui la vulgui consultar, o sigui que és que té molt bon resultat. I doncs d'aquesta manera el que volem és organitzar una miqueta l'agenda, diguéssim, de tots aquests banys adaptats i doncs fer una millor assistència.
0: Doncs queda dit, en prenem nota, i com diem, la idea és consolidar de cara a properes temporades aquest servei i potser fins i tot millorar-lo.
9: Sí, la voluntat és continuar millorant, ampliant en aquest servei. Aquest any doncs, s'ha fet un pas endavant important amb la incorporació d'aquest tècnic sanitari, la compra de tot aquest material, i doncs, de fet el que volem és intentar millorar, i el dia de demà, el 2027, tindrà una altra figura d'un altre sociosanitari a la platja de Fanals, i ja en tindríem dos per poder fer doncs, aquestes assistències de banys adaptats i millorar aquestes condicions.
0: Doncs ho celebrem, esperem que segueixi millorant el servei, que és un molt bon servei, com dèiem, que de moment doncs, ha permès 126 banys, però que encara estarà operatiu tot el mes de setembre, és bo saber-ho. I, regidora, volíem aprofitar l'entrevista per un altre tema ben diferent, en aquest cas per parlar com a regidora de Patrimoni Cultural, sobre dues visites que es fan aquest mes de setembre. D'una banda, es recupera la proposta Quan érem negrers, al Museu del Mar. Quins detalls en podem donar? Quan es podrà gaudir?
9: Bé, comencem en el mes de setembre, avui dia 1 de setembre, no? Que doncs, són una visita teatralitzada, que com bé dius la fem al Museu del Mar, a les 19 hores, cada dissabte de setembre. I doncs, els detalls que te puc explicar una miqueta, però que sí que m'agradaria que la gent reservi, que la puguin a veure, és que, doncs, que parla del comerç marítim, del comerç ultramar, amb la compra, no?, del gra de cacau, no?, la vinculació amb aquests esclaus d'aquella època, parlem del segle XIX. És una visita molt recomanable, doncs aquí parla de la nostra història, però amb una mirada una miqueta més crítica d'aquell passat doncs, que es treballava amb aquell comerç d'esclaus. I bueno, la veritat és que és la segona vegada que la fem, la vam fer l'any passat, però moltíssima gent la demanava per fer-la també aquest any, que s'havia quedat sense entrades. 100% recomanable, Maria. I això sí, el que, com sempre dic, no, la gent ha de fer la reserva, la compra de l'entrada a patrimonilloret.cat, que són 6 euros amb 10 la compra de l'entrada. Jo crec que és un bon plan del mes de setembre, doncs, poder gaudir els dissabtes d'aquestes visites teatralitzades Quan érem negrers. I bueno, a més, això, no, que el que volen explicar és com funcionava la història nostra en aquell segle XIX.
0: Una visita que jo també recomano molt, la vaig gaudir, uh-huh. I he de dir que no surts indiferent, que et fa reflexionar, et fa remoure.
9: Correcte.
0: I que fa veure que potser això dels esclaus, que ens sembla una cosa d'abans i que tots hi estaríem en contra, potser avui en dia encara està molt, molt vigent i participem més del que en som conscients o ens agradaria, no?
9: Correcte, per això deia jo que és una mirada més crítica, però sí, bueno, està representada també doncs, com antigament els esclaus doncs, feien aquestes compres d'ultramar i doncs, sí, malauradament tenim també avui en dia no esclaus, però sí que bueno, tenim també unes altres condicions, sí.
0: Doncs una visita a càrrec de la gran Anna Penya, que sempre doncs, és un plaer gaudir de les seves propostes i aquesta doncs, que es repeteix i que recomanem moltíssim perquè farà reflexionar i passar una bona estona a la vegada a tothom que hi assisteixi. Al Museu del Mar cada dissabte i d'altra banda hi ha una nova proposta d'Amargura Cultura pels divendres de setembre, en aquest cas a les 8 al cementiri, a les 8 del vespre, i es titula L'anfitrió segons Ismael Smith. Va a càrrec, com diem, d'Amargura Cultura, parlarem d'aquí uns moments amb el seu autor, que és en David Barba, però com a regidora de Patrimoni Cultural també volíem preguntar què en podem destacar d'aquesta proposta.
9: Bueno, ja veieu com comencem el mes de setembre. Aquesta visita, doncs, el que dèiem, no?, és amb David Barba i la representa l'Albert Muntaner, gent de la casa, gent de Lloret. Aquest espai la fem al cementiri modernista i doncs, també molt recomanable, són cada divendres de setembre a les 8. Doncs això, doncs una visita que doncs s'explicarà d'una altra manera doncs històries en aquest cementiri modernista i bueno, ja veieu uns planazos d'aquest mes de setembre en aquesta programació que fem des del Departament de Patrimoni i que la veritat que la gent la recomanem, que no se la perdi, que faci la reserva i la compra d'aquestes entrades, que per 6 euros doncs és un bon passar una bona estona de cap de setmana al mes de setembre.
0: Doncs el Departament de Patrimoni Cultural que no s'atura i després de les activitats d'estiu, com deies, regidora, ja comença fort al setembre amb aquestes activitats que sempre són un èxit i que agraden tenir tant perquè realment són activitats culturals de molta qualitat. Moltíssimes gràcies per aquesta atenció, per respondre a totes aquestes preguntes tan diverses i que vagi molt i molt bé. Bona entrada al mes de setembre.
9: Gràcies igualment, bon dia.
0: I seguim avançant, ja ho hem comentat amb la regidora, cada divendres del mes de setembre es podrà gaudir d'una nova visita teatralitzada al cementiri que es titula L'anfitrió segons Ismael Smith i va a càrrec d'Amargura Cultura.
10: Bon dia, bona hora.
2: En efecte, en aquesta proposta, Ismael Smith, l'artista de l'emblemàtica figura que presideix l'Hipogeu Camp i Nonell del cementiri modernista de Lloret, torna simbòlicament a escena per assumir una missió ben singular. Amb el seu humor punyent i una ironia fina, conduirà el públic per un relat que va molt més enllà del recinte funerari. Un viatge per la història de Lloret de Mar a través del patrimoni, la cultura i les figures que entre la fi del segle XIX i les primeres dècades del segle XX van contribuir a projectar la vila i forjar-ne la identitat cultural.
0: Doncs en parlem amb l'autor d'aquesta proposta d'Amargura Cultura, que és David Barba. Molt bon dia.
11: Molt bon dia, Maria.
0: Què ens pots avançar d'aquesta visita teatralitzada que comença aquest mateix divendres?
11: Bé, doncs, en Ismael Smith, com ha descrit en Josep ara, doncs bé, és un personatge que dona títol, evidentment, a l'obra, però que ens guiarà, és l'escollit, l'anfitrió, per parlar d'una sèrie de personatges i patrimoni cultural, doncs, com apuntava, de finals del segle XIX, de principis del XX. Ell, l'Ismael Smith, el vam presentar, vam descobrir, doncs, a la Núvia del Rom, si recordeu, i l'hem anat una miqueta també. I aquesta, doncs, penso que pot ser una aposta també molt, molt, molt interessant per acabar de quedar-nos aquest personatge que, a part d'escultor, dibuixant, il·lustrador, cartellista, ceramista, exlibrista, joier, bueno, un personatge molt, molt, molt polifacètic, també va ser un personatge una miqueta maltractat per la història, possiblement per la seva condició. És ara mateix un referent queer, però evidentment en aquell moment no va gaudir precisament de l'acceptació del públic en general i va acabar, doncs, morint en un sanatori a Nova York. Però que almenys tenim el plaer de poder gaudir d'una obra d'ell, l'única obra pública que es conserva al món, que és l'Hipogeu Camp i Nonell, la Núvia, com es diu popularment, i per tant, doncs, què millor que tornar-lo a portar aquí i que ens expliqui una història.
0: Per tant, d'alguna manera se li fa justícia amb aquesta proposta?
11: Sí, almenys des de Amargura Cultura, des de Patrimoni Cultural de Lloret, intentem, doncs, fer justícia a un, no només a ell, no? Evidentment, tota aquella gent que ens ha portat un patrimoni cultural molt singular, però Ismael Smith és un... Sempre he pensat que és un diamant en brut, encara, perquè és un artista que se l'ha, doncs, una miqueta relegat a un segon pla, no ha tingut la visibilitat, i ara, doncs, tot just potser l'última dècada, des de, per exemple, el Museu de Cerdanyola o Sitges mateix, s'està destacant aquesta aportació que va donar. Ell va ser fins i tot company de Joan Llaveries en el Cucut com il·lustrador. Vull dir, hi ha moltes bases comunicants amb Lloret de Mar i jo crec que és de justícia, no? I a més és un personatge peculiar, l'estil Oscar Wilde, que ens permet ser, com ja et deia que comentava en Josep al principi, doncs, una miqueta irreverent, una miqueta sortir un enfant terrible per explicar-nos, doncs, més noms i cognoms de la història cultural i patrimonial de Lloret d'aquella època.

0: aquesta renúncia que li han imposat, doncs, i morir una miqueta, doncs, fora del circuit oficial cultural. Eugeni d'Ors deia que d'ell, que era diguem la persona que havia liderat, doncs, l'escultura a Catalunya contemporània, però al final, doncs, la seva obra va quedar, doncs, fins i tot en magatzems de l'Ajuntament de Barcelona. Ell sortia una miqueta a la norma, i això sempre és una cosa que ha patit els artistes. I nosaltres vam interessar fa ja molt de temps, amb la Montse Sala vam estar fent investigacions. També és veritat que al final, com parlem de vasos comunicants, sempre ho portem a Lloret, i va ser també, doncs, la descoberta de Ron Matusalem i aquesta relació amb l'artista Ismael Smith. És un personatge que, doncs, vam tractar-lo molt amb Xema Romero, que era en aquell moment el director del Museu de Cerdanyola, que ara està a Sitges, fent una gran tasca. Doncs, allà, doncs, hi ha una tot el fons d'Ismael Smith, i pensem, doncs, que és un personatge que qui no se la... qui ven aquesta obra en el cementiri tan representativa, que no deixa indiferent, doncs no acabava d'explicar-se tot el que havia portat aquest artista, doncs, a l'art contemporani català, i que nosaltres, d'alguna manera, com a lloretens, també teníem una mena de responsabilitat d'explicar-ho, no? És absurd donar-li l'esquena al nostre propi patrimoni.
1: De fet, David, jo diria que quan pensem en el cementiri de Lloret, els lloretencs, potser m'equivoco, però és una de les escultures que ens ve més al cap, no? Una de les imatges que tenim més presents.
0: Sí, a més he fet la prova.
1: Ah, sí?
0: Deixem una miqueta així, he fet la prova. A molta gent, en general, tot el cementiri és meravellós, hi ha elements que realment m'apassionen. Sí que tinc debilitat, evidentment, per aquesta escultura, però sí que és curiós que a vegades, doncs, amb gent, evidentment, que no és de l'àmbit aquí Lloret, sinó que ve de molts, molts quilòmetres de lluny, historiadors, doncs, quan fas la prova sempre et diuen que de fet, quan vas allà, és la més fotografiada, no? A vegades els cementiris, no, sovint els cementiris són font d'inspiració per nous projectes, encara que soni malament. A més, tenen una gran pau i tranquil·litat, i allà, doncs, et pots d'alguna manera, doncs, et dona idees, no?, per elaborar projectes, i llavors d'aquesta manera, una miqueta jugant a veure la gent com observa, doncs, aquestes obres, doncs, te dones compte que aquesta figura és una figura que atrau molt. Potser està fora de context, no ho sabem, no sabia com descriure-ho, però realment sí que és una obra que suma, és un actiu important dins de totes les obres que hi ha, que són meravelloses, del cementiri.
1: Doncs animem a tothom a venir a aquesta, no sé si se li pot dir visita teatralitzada o què, com ho
0: bé
1: definiu?
0: Sí, exacte, a vegades utilitzem la paraula visita, que no renyem a ningú per això, no ens faltaria. És un monòleg de l'Albert Montaner, que la veritat és que no ha dit res, fa un paperàs brutal. De fet, ja és el nostre Ismael Smith, ja molta gent l'identifica amb aquest personatge. Jo crec que és l'home que ha fet, l'actor que ha fet més d'Ismael Smith a la història, perquè hem fet diferents propostes, fins i tot fora de Lloret, a Cerdanyola mateix, i la veritat que és un plaer recuperar-lo, no només el personatge, sinó també l'Albert Montaner, perquè realment fa un monòleg molt, molt interessant. Convido la gent que el vingui a veure, i com bé deies, sí, ho deia, que és un monòleg teatral amb un espai meravellós, com és el cementiri modernista. Sí.
1: I tant que sí, doncs tots els ingredients, Ismael Smith, Amargura Cultura, Albert Montaner i Cementiri de Lloret, per tant, res no pot fallar, animem a tothom. A través del web de Patrimoni Cultural o al Museu del Mar es poden adquirir aquestes entrades. I David Barba, moltíssimes gràcies per donar-nos en tots els detalls, que vagi molt i molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
1: Vuit i 36, deixem de banda un moment les activitats culturals per fer un cop d'ull al cel amb l'Àlex Santcliment, que ens explica com comencem aquest mes de setembre, Àlex. Bon dia.
3: Bon dia. Avui entrem oficialment en la tardor meteorològica, que s'allargarà fins a finals del mes de novembre, i ho fem amb una situació meteorològica

0: lògica encara marcada per aquest anticicló que trobem a l'oest de la península Ibèrica i que ens abraça també a la nostra zona. Per tant, continuarà garantint aquest temps estable, un temps molt tranquil que ja fa dies que ens acompanya i que avui es traduirà, però, en un augment de la nuvolositat. De moment, el matí d'aquest dimarts serà molt tranquil, amb moltes estones de sol i, per tant, el podrem gaudir plenament, però sí que de cara al migdia i especialment durant la tarda podrien arribar bandes de núvols alts i mitjans, sense cap risc de precipitació, però que sí que deixaran el cel enteranyinat en alguns moments de la tarda i del vespre. Tot plegat amb una temperatura màxima que podria recular una mica, per tant podríem perdre entre 1 i 2 graus, amb màximes al voltant dels 27 a 29 graus, amb una aixafogó marcada a primera línia de la costa. I això a l'espera que a partir de dimecres i també dijous i divendres la temperatura torni a pujar perquè arribarà una massa d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica que farà que aquesta temperatura torni a pujar, se situï força per damunt del que esperaríem a principis del mes de setembre i tornem a superar clarament els 30 graus tant a la selva marítima com a bona part de Catalunya on es podrien tornar a superar els 35 o 36 graus.
1: Doncs sembla que podrem allargar la temporada de platja però haurem de seguir suportant aquestes temperatures tan elevades. Àlex, moltes gràcies per tots aquests detalls. Aquest dimarts, 1 de setembre, el comencem amb 23 graus de temperatura i la humitat que se situa al 71%. Moment ara, quan són les 8:38 del matí, de posar-nos al dia amb l'actualitat general. Josep.
2: Diari de Girona obre dient que el curs començarà a Girona amb 1.600 alumnes menys. També amb fotografia il·lustrativa. Amb aquesta notícia, la davallada a infantil i primària en un context de caiguda de la natalitat es compensa amb l'augment de la formació professional. A peu de plana, la catedral marca les hores amb dos tocs menys i Girona bat un nou rècord de formació amb 146 places MIR. També detecten 94 infraccions en controls sobre taxis i BTC durant l'agost i en turisme als càmpings de la Costa Brava, destinació líder de tot l'estat espanyol. El punt avui destaca Alemanya, un cordó a prova. L'extrema dreta es disposa a sortir de l'aïllament polític i obtenir per primera vegada el govern d'un dels 16 lands del país. A El Diari Ara, l'Estat va avisar en 7 ocasions de l'error de PISA. Amb fotografia il·lustrativa, la lluita per dormir en un dels llits habilitats a Ceuta. Diuen que és una guerra. També a peu de plana, Sánchez diu que el rei anirà a Ceuta i provoca una tempesta política. Diari La Razón, Sánchez accelera per la crisi de Ceuta, el pla per desgastar el rei. A El País, Sánchez anuncia que el rei visitarà Ceuta per primera vegada. També a peu de plana, la divisió en l'esquerra francesa dona ales a Le Pen. A El Mundo, les expulsions embussades, els funcionaris no volen firmar. El govern només ha tornat a 200 delinqüents i preveu iniciar aquesta setmana els casos ordinaris amb 25 menors. És el que apunta el diari El Mundo. A peu de plana també llegim que Sánchez protegeix el Marroc i l'eximeix de qualsevol responsabilitat. Al diari La Vanguardia, el fracàs de PISA força una purga en la Conselleria d'Educació i Sánchez anuncia un pròxim viatge del rei a Ceuta i Melilla. A El Periódico de Catalunya, en grans titulars, el rebut de la llum registra el seu agost més car en 4 anys. I també en fotografia que acompanya el titular, Sánchez exculpa el Marroc i assenyala a Rússia i Israel per la crisi a Ceuta. També a peu de plana, Educació destitueix a la secretària general i obre expedient a 3 funcionaris després dels errors de PISA. Finalment, al diari ABC, Sánchez assenyala a Felip VI per desviar el seu fracàs a Ceuta. I en una editorial llegim Sánchez utilitza el rei. Alcaldes socialistes es rebel·len contra l'ordre de Ferraz de no seguir les protestes en solidaritat amb els ciutadans de Ceuta. Són les notícies més destacades de la premsa escrita.
1: Doncs això diu la premsa escrita. I què diuen els portals digitals? Doncs en el cas de l'Agència Catalana de Notícies, l'alliberament de peatges compleix 5 anys amb menys sinistralitat, però amb un AP7 amb una mala salut de ferros, el titular més destacat, però també llegim que els afectats del Putxet confien a tancar un acord d'indemnitzacions amb la Generalitat abans de final de mes. Rellotges i perfums desbanquen el tabac com a rei del contraban a la Farga de Moles i Niubó destitueix la Secretaria General d'Educació i anuncia 3 expedients disciplinaris pels errors en les proves PISA. En plana cultural, el més destacat és la notícia luctuosa de la mort de Francesc Garrido als 56 anys. L'actor va morir de manera sobtada. També se'n fa ressò el 3CAT, en aquest cas destacant que era una presència poderosa als escenaris, al cinema i la televisió. Tot i així, la notícia principal que destaca el 3CAT Info és que ha estat un estiu amb més banyistes ofegats que mai i en aquest reportatge explica on n'hi ha hagut i per què augmenten. També ofereix un reportatge sobre l'encariment de la gasolina i l'abaratiment del gasoil. Diu que es pregunta què canvia a partir d'avui en el descompte de l'Estat. En un altre ordre de qüestions, el govern espanyol aprovarà avui un paquet d'emergència de 168 milions d'euros per Ceuta. També es fa ressò del fet que Educació relleva la Secretaria General del Departament i obre 3 expedients disciplinaris per les proves PISA. I finalment acabem en la plana esportiva, on destaca la victòria contundent del Barça ahir contra el Rayo. Diu, la màquina de gols del Barça brinda una golejada per 5-2. En ciclisme, Pogacar ha estat operat amb èxit a Barcelona. I finalment, Palou ja és història en el món del motor. 5 títols a la IndyCar. Són les notícies més destacades de la plana esportiva del 3CAT Info.

0: Bon dia, bona hora.
1: Gairebé són 9:45 del matí, queda un minut per arribar-hi i seguim amb l'agenda cultural d'aquests dies perquè l'escriptora i periodista Laia Vilaseca serà una de les presències destacades de Lloret Negre aquest cap de setmana, però n'hi haurà moltíssimes més que comentarem d'aquí a uns moments perquè el Festival de Novel·la Negra celebra una nova edició.
2: Hi haurà xerrades, tallers, teatre i premis, tot plegat entre l'Hotel Roger de Flor i el Casal de l'Obrera.
1: En volem més detalls, per això parlem amb l'ànima de Lloret Negre. Angelique Fitzner, bon dia.
3: Bon dia a tothom.
1: Què hem de destacar, Angelique, d'aquesta edició?
3: Doncs mira, la veritat és que tenim un cap de setmana ple de cultura, ple de llibres, ple d'escriptors i ple de noms, vamos, de primera pluma i de primera representació periodística. El divendres estarem a la biblioteca de Lloret de Mar amb dues taules de tertúlia literària. A la nit tindrem un podcast de crims a l'Hotel Roger de Flor. Dissabte tot el dia al Casal de l'Obrera, a les 6 de la tarda al Casal de l'Obrera tindrem l'entrega de premis, a la nit tindrem l'Orden del Laurel Negro, que això ja ho vam fer al maig i és un acte cultural que qui vingui ho gaudirà, ho viurà, i sobretot doncs, bueno, noms reconeguts com Laia Vilaseca, com deies, el periodista Toni Aira, l'escriptora Teresa Solana, després ens ve Elvira Mínguez a Madrid, Marta Robles, Cristina Higueras, Víctor Claudín, bueno, Jorge Sánchez, que a més també ha sigut Premi Hemingway. Bueno, aquí tenim un elenco de quasi 60 escriptors que donaran cita i que serà un cap de setmana brutal amb representació teatral, bueno, de Big Bang 4, bueno, amb el grup de teatre, amb els grups de teatre Quantum i Artes Ciclorames Escèniques. Bueno, una passada d'activitat.
1: Sempre tot molt ple. Deixa'm afegir, perquè no ho havia dit, que has comentat que també hi ha activitats a la biblioteca, per tant, totes les activitats que es duran a terme, com dèiem, a l'Hotel Roger de Flor, al Casal de l'Obrera i també a la biblioteca, aquesta gran varietat. Destacaves aquests noms? Jo destacava el de Laia Vilaseca perquè, a més, és que va guanyar el Premi Lloret Negre un any, no? Si no ho recordo malament.
3: Exactament. Va guanyar el premi l'any 2023, si no estic equivocada, o el 24, però ara és que es presenta amb l'Udoll de l'aigua, o sigui, la seva nova novel·la, Pisando Fuerte, o sigui, és una passada. La novel·la del Toni Aira, Mort en diferit, també molt forta. La de la Teresa Solana, Carpe Diem, també superpotent. O sigui, tenim aquí, vamos, una dificultat. El jurat ho té molt complicat. Perquè és que, clar, sobretot, a part de llengua catalana, que també trepitja molt i molt i molt fort, saps?
1: Clar, digues.
3: I després tenim la categoria de relats internacionals, que ens venen a escriure un escriptor també de Miami directament, un altre d'Itàlia, un altre d'Argentina. Bueno, és que el Festival Lloret Negre ara mateix és un festival a nom internacional que, bueno, al final, bueno, vam forjar els ciments de la cultura Lloret de Mar. L'any que ve fem els 10 anys. I després a la categoria d'adultos tenim també la categoria de juvenils. Ens venen els instituts de Sant Adrià, els instituts de la Vall d'Uixó, que per cert, ostres, estan supercontents perquè amb el que han patit amb els incendis i tot, bueno, superanimats, tothom superanimat, una passada.
1: Clar, perquè Angelique, per posar una mica d'ordre, dir que el Festival Lloret Negre, el pilar del festival, diguéssim, que seria aquest premi, no?, de literatura a la millor novel·la publicada, novel·la negra.
3: Clar, fem el que són al setembre l'entrega de premis, que es fa, com us deia fa un moment, a partir de les 6 de la tarda al Casal de l'Obrera, i el que donem és el primer premi de novel·la publicada en llengua catalana de gènere negre publicada l'any 2025 i el primer premi de novel·la publicada en llengua castellana al 2025, que tenim aquí, doncs, tenim el Pedro Martín amb La mala hija, tenim en Marta Robles amb Amada Carlota, o sigui, tenim a José Mosteiro, La última bèstia, Susana Martín Gijón amb La capitana, bueno, això és Ernesto Mayo amb Kuklinski, que són els nominats a novel·la de llengua castellana. O sigui, això és una barbaritat. Bueno, jo, de veritat, estic molt contenta, molt feliç i sobretot doncs, bueno, que podem dir gaudir, disfrutar de la cultura i disfrutar dels bons moments que ja para malos ja vienen solos, saps?
1: I tant que sí. I a més el premi d'honor que entregueu també cada any, no?
3: Ah, exactament, exactament. Això m'ho tornaria jo ahir a que volia que ho diguessis. El premi d'honor que aquest any el donem per tot el seu reconeixement, per tota la seva aportació a la cultura, per tota la seva aportació no només al gènere negre, sinó a la novel·la juvenil, que tanta falta ens fa aquests joves que es motivin. Andreu Martín, una de les figures potents, un referent avui en dia dintre de lo que és també com guionista. Ja fa un parell d'anys van presentar la seva pel·lícula, bueno, la pel·lícula que va dirigir el Ramon Térmens, però que ell va escriure la novel·la Societat Negra, i aquest any el Premi d'Honor és per Andreu Martín, per tothom que vulgui conèixer, no només a un gran escriptor, un referent per tots nosaltres, un mestre, sinó una gran persona amb una bondat, un cor i sobretot una generositat que al final és el que fa, bueno, que més enllà de tot el que fem, tot el que oferim.
1: Mm-hmm. Doncs un gran cap de setmana, com sempre, farcidíssim d'activitats. Abans de comiar-te, et volia preguntar, perquè has parlat de l'Orden del Laurel Negro, què és això? Explica'ns una mica.
3: Bueno, l'Orden del Laurel Negro és que per primera vegada en el món de la cultura, així com en unes altres professions o en uns altres cercles socials a la cultura, no havia existit fins al mes de maig. Nosaltres hem creat l'Orden del Laurel Negro. L'Orden del Laurel Negro es donarà al Roger de Flor a les 23 hores de la nit. És un homenatge, un reconeixement a diversos noms, diverses figures, no només dintre de l'escriptura, sinó de Lloret de Mar. Queda muy en el anonimato perquè tothom que vingui ho vegi. Ja es va donar unes ordres del Laurel Negro, és un homenatge, un reconeixement, un segell d'identitat, de pertenència, de sentiment, de defensa per la cultura i de defensa també per la nostra bonica ciutat, que s'ho mereix tot. Ja es va entregar 4 pins amb l'emblema del Dafne Laurel Negro, i ara s'entregaran uns altres homenatges i se nombraran cavalleros i dames de l'Orden del Laurel Negro. Esa està en representació templarios, bueno, una cosa molt xula, molt guai, molt guai, molt guai.
1: Doncs esperem que vagi molt i molt bé tot el cap de setmana. La setmana que ve ens farem ressò de qui ha estat finalment els guanyadors del festival, digues.
3: Volia dir només una coseta, agrair a tothom, agrair a l'Ajuntament, agrair a la Biblioteca, agrair al Teatre de Lloret, al Casal de l'Obrera, a tots els nostres patrocinadors, des de Fitel, a Joieria Grau, Casa Marlès, Iceo, Sefort, o sigui, tots els patrocinadors i més, agrair-vos a vosaltres i agrair sobretot a tothom que s'acompanya i a l'equip del Lloret Negre, que estan sempre ahí, vamos, perquè tot surti perfecte, perquè sense tots, sense vosaltres, sense nosaltres, sense tots junts, no podríem fer el Lloret Negre.
1: Doncs queda dit, Angelic, que vagi molt i molt bé i moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos atès. Una abraçada.
3: Una abraçada.
0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Ens situem ara 8 minuts per les 9 i no deixem de banda la plana cultural perquè a partir d'avui es comencen a repartir senyeres des del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Lloret.
2: La regidora de Cultura, Vereda López, anima a tothom que estigui empadronat a Lloret i en vulgui una a acostar-se a l'edifici de Can Saragossa i demanar la seva senyera. Això sí, tindran preferència les persones que no n'han recollit cap des de fa 3 anys.
4: A Can Saragossa ja es poden recollir les senyeres de Catalunya perquè tots els lloretencs i lloretenques puguem lluir els nostres balcons el dia 11 de setembre. Recordar que cal portar el DNI per demostrar la vostra residència a Lloret i també recordar que el número de senyeres és limitat i que, per tant, tindran prioritat aquelles persones que no la van recollir fa 3 anys. Us animem a tothom a passar per Can Saragossa i recollir la vostra senyera.
1: Les senyeres es reparteixen, com deia la regidora, a Can Saragossa fins a acabar existències.
0: Bon dia, bona hora.
1: I I tanquem el Bon Dia Bon Hora en plana esportiva per destacar que Miguel Molina corre aquest cap de setmana als Estats Units. Després de l'aturada d'estiu, el pilot de Lloret i el seu equip tornaran a pujar al Ferrari per intentar millorar els resultats en aquest segon tram del Mundial de Resistència.
2: Miguel Molina té bones sensacions, ja que l'any passat van obtenir un bon resultat en aquest circuit i creu que les característiques del traçat els poden anar bé.
5: És un circuit on l'any passat vam fer un bon resultat, vam quedar segons. És un circuit que ens pot ser favorables, sobretot per la primera part, per el primer sector, que és un circuit que és amb corbes molt ràpides. Jo crec que ens pot anar molt bé per les nostres condicions i espero doncs, que sigui, després d'aquest parón a l'estiu, doncs, sigui doncs, la cursa on comenci a tirar amunt, a fer bons resultats i acabar o al començament d'un final d'any doncs positiu, no?
1: Tot i que el primer tram de temporada no els ha anat com haurien volgut i se situen a l'onzena posició, el pilot lloretenc és optimista i tant ell com els seus companys tenen ganes de seguir treballant de valent.
5: Hem de seguir treballant, hi ha un bon potencial, sobretot perquè quan ens han sortit les curses bé, hem estat allà davant, però sí que és cert que està sent un any una mica més complicat i bueno, de tot hem d'anar aprenent i sobretot doncs, de treure-li les coses positives.
2: Pel que fa al Mundial de Constructors, ara mateix Ferrari és tercer per darrere de Toyota i BMW. Miguel Molina reconeix que els rivals han fet millores importants i estan molt forts, però també confia en poder remuntar amb les curses que queden. La primera serà aquest cap de setmana als Estats Units. A més, el 18 d'octubre arribarà una prova molt especial per al lloretenc, ja que serà la primera vegada que el Mundial de Resistència vindrà al circuit Barcelona-Catalunya-Montmeló.

0: I ara sí, posem punt i final al primer Bon Dia, Bona Hora del mes de setembre, avui dimarts. Un dia en què també, recordem, comença el que coneixem com a tardor astronòmica, tardor meteorològica, volem dir, tot i que ja ens ha explicat l'Àlex Sant Climent que en els propers dies les temperatures tornaran a anar cap amunt. Avui, al Bon Dia, Bona Hora, hem començat entrevistant la regidora Cristina Aymerich, d'una banda com a regidora de platges, per valorar el servei de bany adaptat, que com a novetat aquest any ha comptat amb un professional sociosanitari que ha ajudat a les persones amb mobilitat reduïda a les seves entrades i sortides i ha permès 126 banys tant a les platges de Lloret com de Fanals, un servei que seguirà actiu durant tot el mes de setembre. La regidora n'ha fet valoracions molt positives i amb Cristina Aymerich, però com a regidora de Patrimoni Cultural, hem explicat que aquest mes de setembre hi ha dues visites interessants de l'àmbit cultural. D'una banda, es recupera Quan érem negres al Museu del Mar, en aquest cas cada dissabte a les 7 de la tarda amb la guia Anna Penya, i d'altra banda, s'estrena, que es farà tots els divendres de setembre, L'Anfitrió segons Ismael Smith. En aquest cas serà els divendres a les 8 del vespre al cementiri. I d'aquesta visita n'hem parlat també amb el seu autor, que és David Barba, d'Amargura Cultura, que ens ha explicat que és de rebut posar de relleu la figura d'Ismael Smith. Se li ha de fer justícia perquè no va tenir el reconeixement que mereixia en el seu moment, però ara doncs es recupera la seva història. Amb aquesta visita, el personatge l'encarna Albert Montaner, l'actor lloretenc que ja fa molt de temps que fa d'Ismael Smith i que en aquesta nova proposta el veurem cada divendres al cementiri de Lloret amb Amargura Cultura. Les entrades, tant d'una com de l'altra, es poden agafar al web de Patrimoni Cultural o bé al Museu del Mar de manera presencial. I més cultura, hem explicat que aquest cap de setmana se celebra una nova edició del Festival Lloret Negre, com sempre ens ha atès Angélic Fitzner amb molta energia i ens ha comentat totes les activitats que han preparat per aquests dies amb visita d'autors reconeguts del món de la literatura, del món del gènere negre. Hi haurà, per exemple, la Laia Vilaseca, que va guanyar un dels premis Lloret Negre i que ara torna a presentar-se al concurs amb la seva última novel·la. També hi haurà Andreu Martín, que rep el Premi Honor del Festival i amb qui es podrà fer una conversa dissabte a la tarda, i moltes altres activitats que es duran a terme entre la biblioteca, l'Hotel Roger de Flor i el Casal de l'Obrera, tant divendres com dissabte. També diumenge els participants podran gaudir d'algunes activitats com la visita al Castell de Lloret o un viatge amb catamaran per les platges de la nostra vila. Tots els detalls ens els ha donat Angélic Fitzner i també en plana cultural hem explicat que a partir d'avui ja es pot recollir una senyera al Departament de Cultura de l'Ajuntament a Can Saragossa amb la idea que tots els veïns de Lloret la pengin als seus balcons o a les seves façanes la setmana que ve, coincidint amb l'11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya. Ho hem explicat al Bon Dia, Bona Hora. Qui vulgui una senyera ha d'estar empadronat a Lloret, això sí, i ha de presentar el DNI que ho acrediti i podrà recollir aquesta senyera en preferència les persones que fa 3 anys que no n'han recollit de cap, tot plegat, com diem, a Can Saragossa. I en plana esportiva hem explicat que Miguel Molina corre aquest cap de setmana als Estats Units. Després de l'aturada d'estiu, el pilot de Ferrari tornarà a pujar al cotxe amb el seu equip per intentar millorar els resultats en aquest segon tram del Mundial de Resistència. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora per part nostra. Donar-vos les gràcies un dia més per ser amb nosaltres i tornem demà a les 8 en punt. Que vagi molt bé.
1: Bon Dia, Bona Hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Mira. L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Marc Vilamajor. Ja coneixem la programació de tardor del Teatre de Lloret, formada per una trentena d'espectacles i la celebració també del seu 15è aniversari. Aquesta temporada podrem veure a l'escenari noms destacats com Pep Plaza amb El Substitut, Maria Molins i Roger Coma representant Göteborg, o Míriam Iscle i Daphnis Bladuz amb Honestedat. Escoltem ara el regidor de teatre, Frederic Guic, que diu estar molt satisfet amb l'acte de presentació de temporada que es va celebrar divendres passat i afegeix que aquesta es tractarà d'una temporada molt especial.
4: Fa 15 anys vam construir aquest edifici atractiu amb 375 butaques en aquell moment, però era buit, i gràcies doncs a la feina que s'ha fet des de l'equip del teatre amb totes les persones que hi han passat, ara podem dir i podem estar orgullosos de que aquest teatre, aquest equipament doncs sigui un dels referents, ja no de la comarca sinó de Catalunya. I sí, és un any especial i per això doncs farem coses especials.
3: Cal destacar que el 28 de novembre i per commemorar el seu aniversari, el programa Tot és Comèdia de Cadena Ser es gravarà en directe des del mateix teatre. A més, també està previst fer visites guiades per a tots aquells que encara no coneixen l'espai, amb la finalitat d'atrapar diferents tipus de públic. La conferència dels ocells serà l'espectacle inaugural que podrem veure aquest cap de setmana a l'exterior del teatre. Un espectacle multimèdia que inclou projeccions, música en directe, òpera i un relat que acompanya el text. Tot de la mà de la companyia catalana Insectotròpics. Ens en dona més detalls de tot plegat a Maranta Givert, directora del Teatre de Lloret.
5: Aquest espectacle, la conferència dels ocells, creiem que per la temàtica que és estar, i els temps que corren, que parla d'important anar junts en comunitat, doncs creiem que era important doncs, o bonic que formés part de l'espectacle inaugural de la temporada que regalem a tothom qui vulgui venir i per tant aquest jo crec que és un dels trets més destacats.
3: D'altra banda, entre les novetats d'enguany hi haurà el nou cicle dedicat a l'escriptora Montserrat Roig, coincidint amb el 80è aniversari del seu naixement, en què es podrà aprofundir en el vincle familiar i literari de l'artista amb Lloret de Mar. Una altra de les propostes de les quals ens fem ressò és la conversa-concert en un lloc singular de Lloret de Mar. La seva intenció, ens explica Givert, és fer parar i reflexionar el públic mitjançant una xerrada amb la cantautora Vicky de Clascà, que girarà en vers de la cultura i el panorama musical català. Més tard es podrà gaudir d'un tastet de vins conduït per Joan Pau Romaní. Això serà l'11 d'octubre a la Capella de Sants Metges de Lloret. Una temporada pensada al mil·límetre i amb propostes molt variades, d'entre les quals destaca també un cicle dedicat a l'amor.
5: Han coincidit bastants espectacles que vèiem i que tenien l'amor com a eix central i hem volgut presentar un cicle vinculat a l'amor, però un amor que hi ha moltes maneres d'estimar i és el que volem explicar i com deia el regidor, sense sobrat, sinó amb un punt de comèdia, com per exemple jo recomano molt Tu m'has prometre una història d'amor, una obra estrenada al Festival Grec ara l'any 25, dirigida per l'Israel Solà.
3: Tu m'has prometre una història d'amor arribarà al teatre el 21 de novembre. Les entrades ja estan a la venda.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació, Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Ja es poden recollir les senyeres al Departament de Cultura de l'Ajuntament de Lloret de Mar per fer-les onejar als balcons i façanes el proper 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. La regidora de Cultura, Vereda López, anima tothom que estigui empadronat a Lloret i en vulgui una a acostar-se a l'edifici de Can Saragossa i demanar la seva senyera. Això sí, tindran preferència a les persones que no n'han recollit cap des de fa 3 anys.
3: A Can Saragossa ja es poden recollir les senyeres de Catalunya perquè tots els lloretencs i lloretenques puguem lluir als nostres balcons el dia 11 de setembre. Recordar que cal portar el DNI per demostrar la vostra residència a Lloret i també recordar que el número de senyeres és limitat i que, per tant, tindran prioritat aquelles persones que no la van recollir fa 3 anys. Us animem a tothom a passar per Can Saragossa i recollir la vostra senyera.
2: Les senyeres es reparteixen, com ha dit la regidora, a Can Saragossa fins a acabar existències.
1: La previsió del temps.
2: Una informació que ens ofereix tot seguit l'Àlex Sant Climent. T'escoltem, bon dia.
4: Bon dia. Avui entrem oficialment en la tardor meteorològica que s'allargarà fins a finals del mes de novembre i ho fem amb una situació meteorològica encara marcada per aquest anticicló que trobem a l'oest de la península Ibèrica i que ens abraça també a la nostra zona. Per tant, continuarà garantint aquest temps estable, un temps molt tranquil que ja fa dies que ens acompanya i que avui es traduirà però en un augment de la nuvolositat. De moment, el matí d'aquest dimarts serà molt tranquil, amb moltes estones de sol i per tant el podrem gaudir plenament, però sí que de cara al migdia i especialment durant la tarda podrien arribar bandes de núvols alts i mitjans, sense cap risc de precipitació, però que sí que deixaran el cel enteranyinat en alguns moments de la tarda i del vespre. Tot plegat amb una temperatura màxima que podria recular una mica, per tant podríem perdre entre 1 i 2 graus, amb màximes al voltant dels 27 a 29 graus, amb una xafogó marcada a primera línia de la costa. I això a l'espera que a partir de dimecres i també dijous i divendres la temperatura torni a pujar perquè arribarà una massa d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica que farà que aquesta temperatura torni a pujar, se situï força per damunt del que esperaríem a principis del mes de setembre i tornem a superar clarament els 30 graus tant a la selva marítima com a bona part de Catalunya on es podrien tornar a superar els 35 o 36 graus.
2: Moltes gràcies, Àlex. Recollim aquesta informació i afegim que ara mateix la temperatura a Lloret és de 27 graus.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: @RadioLloret.
1: Tretze de juny, Barcelona. No sé què fer aquí, calor sofocant, turistes passant, em perdo aquí al mig.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Tindran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fundrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Més d'un centenar de serveis de bany adaptat al llarg de l'estiu a Lloret de Mar. Com a novetat, aquest any l'Ajuntament ha ofert el servei d'un tècnic sociosanitari que du a terme tasques d'assistència al bany de persones amb mobilitat reduïda. La idea és donar un cop de mà a qui ho necessiti per gaudir d'una entrada i una sortida de l'aigua amb seguretat i comoditat. La regidora de platges, Cristina Aymerich, en fa una valoració molt positiva.
4: La idea era de millorar aquest servei, que els socorristes han de vigilar i controlar que la gent estigui segura en el bany a la platja, però tenir una persona dedicada de manera específica i molt professional en l'assistència d'aquest bany pot permetre donar un suport més proper a aquestes persones amb mobilitat reduïda i facilitar que puguin gaudir d'aquest bany en les millors condicions. Aquest va ser l'objectiu nostre d'aquest 2026. S'ha aconseguit, els resultats són, la veritat és que, molt positius.
3: El servei de bany adaptat, que seguirà actiu tot el mes de setembre, s'ofereix a la platja de Lloret, però també es pot reservar per fer-lo a Fanals. Una reserva que es pot fer presencialment al mòdul de Proactiva o bé a través de l'aplicació de l'empresa de salvament i socorrisme. Per ara, entre el 15 de maig i el 25 d'agost, s'han registrat 126 banys adaptats. La regidora ha afegit que el servei ja es pot considerar consolidat i que de cara a l'estiu vinent volen millorar-lo i contractar un segon tècnic sociosanitari. I a banda del tècnic especialitzat, Cristina Aymerich remarca que s'han adquirit altres materials que milloren l'experiència de les persones amb mobilitat reduïda.
4: S'han posat noves cadires amfíbies, lliteres, pèrgoles, a més els mòduls de salvament de socorrisme disposen d'aire condicionat, per tant les condicions laborals també les hem millorat. Tenim per primera vegada més passeres flexibles, són com una mena de catifa per poder accedir a les platges, a l'accés al bany, i la veritat és que ens han funcionat molt bé. A més, tenim dues grues noves per facilitar els traspassos d'aquestes persones a la cadira amfíbia.
3: Cal afegir que, a banda del material que proporciona l'Ajuntament, són diverses les inversions i els elements amb què compten els serveis de lloguer de gàndules i parasols, com ara gàndules reservades a persones amb mobilitat reduïda o passeres flexibles.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Si es pot del moment, escoltes la fórmula musical

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Torna a la visita guiada Quan érem negres, que fa una revisió de la història de Lloret i exposa la part fosca dels indians, sovint força invisibilitzada, i que el relaciona de manera directa amb l'esclavatge. Després de l'èxit que va tenir la primera edició, la proposta es podrà tornar a gaudir cada dissabte del mes de setembre a les 7 de la tarda al Museu del Mar. La regidora de Patrimoni Cultural, Cristina Aymerich, recomana a tothom que la gaudeixi.
3: Parla del comerç marítim, del comerç ultramar, amb la compra, no, del gra de cacau, no, la vinculació amb aquests esclaus d'aquella època, parlem del segle XIX. És una visita molt recomanable, doncs aquí parla de la nostra història, però amb una mirada una miqueta més crítica d'aquell passat, doncs, que es treballava amb aquell comerç d'esclaus. I bueno, la veritat és que és la segona vegada que la fem, la vam fer l'any passat, però moltíssima gent la demanava per fer-la també aquest any, que s'havia quedat sense entrades. 100% recomanable.
2: La creadora i guia de la visita és Anna Penya, que considera que és un exercici molt sa revisar la nostra història i posar una mica de llum sobre la part fosca dels indians, ja que del segle XVI al XIX, 12 milions i mig de persones van ser portades de l'Àfrica a Amèrica contra la seva voluntat i amb la pèrdua de llibertat. I malgrat que el 1817 el tràfic d'esclaus va passar a ser il·legal, encara van ser traslladades més de 600.000 persones. En aquest sentit, durant la visita es distingeix entre el tràfic d'esclaus i l'esclavatge, i també entre l'època en què el tràfic estava permès i l'època en què es va prohibir però ni seguia havent. I tot plegat es fa donant noms de persones de Lloret que se sap amb certesa que van traficar. La visita fa reflexionar el públic, ja que, entre altres coses, s'exposa que el 1886 es va alliberar l'últim esclau, és a dir, no fa tants anys. Tot i que Anna Penya recorda que avui en dia hi ha un altre tipus d'esclavatge i, de fet, és l'època en què hi ha més persones en situació de pèrdua de llibertat total. La proposta compta també amb un maridatge de productes típics del comerç amb Amèrica, amb la voluntat de fer entendre que el consum massiu de certs productes provocava que s'incrementés l'esclavatge al món, un fet que encara es produeix avui en dia. Les entrades per gaudir de la visita Quan érem negres es poden comprar al Museu del Mar o bé al web de Patrimoni Cultural. La cita és cada dissabte d'aquest mes de setembre a les 7 de la tarda.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
4: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

proper estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Tots els divendres d'aquest mes de setembre, tothom qui ho vulgui podrà gaudir d'una nova visita teatralitzada al cementiri modernista de Lloret de Mar, titulada L'Anfitrió segons Ismael Smith i a càrrec d'Amargura Cultura. En aquesta proposta, Ismael Smith, l'artista representat en l'emblemàtica figura que presideix l'Hipogeu Camps i Nonell del cementiri lloretenc, torna simbòlicament a escena per assumir una missió ben singular. Amb el seu humor punyent i una ironia fina, conduirà el públic per un relat que va molt més enllà del recinte funerari. Un viatge per la història de Lloret de Mar a través del patrimoni, la cultura i les figures que entre la fi del segle XIX i les primeres dècades del segle XX van contribuir a projectar la vila i a forjar-ne la identitat cultural. Ens en dona més detalls David Barba, autor de la proposta cultural. Explica que Ismael Smith, a més de ser el personatge que dona títol a l'obra, serà també el nostre guia i anfitrió. És una manera, diu, de fer justícia a un artista relegat a un segon pla, segurament per pertànyer al col·lectiu LGTBI.
4: Parla d'escultor, dibuixant, il·lustrador, cartellista, ceramista, exlibrista, joier, bueno, un personatge molt, molt, molt polifacètic. També va ser un personatge una miqueta maltractat per la història, possiblement per la seva condició. És ara mateix un referent queer, però evidentment en aquell moment no va gaudir precisament de l'acceptació del públic en general i va acabar morint en un sanatori a Nova York. Però que almenys tenim el plaer de poder gaudir d'una obra d'ell, l'única obra pública que es conserva al món, que és l'Hipogeu Camp i Nonell, la Núvia.
3: Tot just en l'última dècada, des del Museu de Cerdanyola o el de Sitges, s'està destacant l'aportació que l'artista va fer al patrimoni. Un artista que, segons Barba, té molts vasos comunicants amb Lloret de Mar. De fet, va ser company de Joan Llaveries de Cucut, la revista satírica espanyola d'ideologia catalanista de començaments del segle XX, com a il·lustrador. D'altra banda, explica que són molts els que han treballat per treure Ismael Smith de l'oblit i donar-li així la importància i el reconeixement que mereix.
4: Tots hi hem posat ara una miqueta la nostra part per fer-lo créixer, per treure'l de l'oblit. L'Eugeni d'Ors deia que era diguem, la persona que havia de liderar doncs, la cultura a Catalunya contemporània, però al final doncs, la seva obra va quedar doncs, fins i tot en magatzems de l'Ajuntament de Barcelona. Ell sortia una miqueta la norma i això sempre és una cosa que ha patit els artistes.
3: I conclou que com a lloretencs és responsabilitat nostra donar a conèixer l'autor d'una de les que segurament es tracta de les obres més impressionants del nostre cementiri modernista. L'escultura del panteó de la família Camps i Nonell, que pren la figura d'una dona amb els braços plegats damunt del pit, amb els ulls tancats i envoltada d'un roser que adopta la forma de creu.
4: No acabava d'explicar-se tot el que havia portat aquest artista doncs, a l'art contemporani català i que nosaltres, d'alguna manera, com a lloretencs, també teníem una mena de responsabilitat d'explicar-ho, no? És absurd anar-li l'esquena al nostre propi patrimoni.
3: Les entrades tenen un preu de 3 euros i ja es poden adquirir mitjançant el web de Patrimoni Lloret.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Lloret de Mar es converteix aquest cap de setmana en punt de trobada dels amants de la novel·la negra. Lloret Negre celebra una nova edició amb la participació de prop de 60 escriptors i escriptores entre divendres a la tarda i diumenge al migdia. La programació inclou taules literàries, teatre, premis i diferents activitats vinculades al gènere negre que es repartiran entre la Biblioteca de Lloret, el Casal de l'Obrera i l'Hotel Roger de Flor. Entre els noms destacats d'aquesta edició hi ha Laia Vilaseca, Toni Aire, Marta Robles i Elvira Mínguez, entre molts altres. L'ànima del festival, Angelique Fitzner, destaca el creixement que ha experimentat la cita. Escoltem-la.
3: El Festival Lloret Negre ara mateix és un festival a nom internacional que, bueno, al final, bueno, vam forjar els ciments de la cultura Lloret de Mar l'any que ve fem els 10 anys i després a la categoria d'adultos tenim també la categoria de juvenils. Ens venen els instituts de Sant Adrià, els instituts de la Vall d'Uixó, que per cert, ostres, estan supercontents perquè amb el que han patit amb els incendis i tot, bueno, superanimats, tothom superanimat, una passada.
2: Un dels moments centrals del cap de setmana serà l'entrega dels Premis de Literatura dissabte a les 6 de la tarda. Es reconeixeran les millors novel·les negres publicades en català i castellà, així com els millors relats inèdits en categoria adulta i juvenil. A més, el festival lliurarà enguany el Premi d'Honor a Andreu Martín, un dels grans referents de la literatura negra.
3: Dintre de lo que és també com guionista, ja fa un parell d'anys van presentar la seva pel·lícula, bueno, la pel·lícula que va dirigir el Ramon Térmens, però que ell va escriure la novel·la Societat Negra, i aquest any el Premi d'Honor és per Andreu Martín, per tothom que vulgui conèixer no només a un gran escriptor, un referent per tots nosaltres, un mestre, sinó una gran persona amb una bondat, un cor i sobretot una generositat que al final és el que fa, bueno, que més enllà de tot el que fem, tot el que oferim.
2: La jornada de dissabte acabarà amb l'Orden del Laurel Negro a partir de les 11 de la nit a l'Hotel Roger de Flor. Es tracta d'un reconeixement a diferents figures vinculades a la literatura i també a Lloret de Mar amb nomenaments de cavallers i dames de l'ordre. La programació continuarà diumenge amb diferents activitats, entre elles una visita als jardins de Santa Clotilde. Podeu consultar tots els actes i horaris de Lloret Negre al web del festival.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Miguel Molina corre aquest cap de setmana als Estats Units. Després de l'aturada d'estiu, el pilot de Lloret i el seu equip tornaran a pujar al Ferrari per intentar millorar els resultats aquest segon tram del Mundial de Resistència. Molina té bones sensacions, ja que l'any passat van obtenir un bon resultat en aquest circuit i creu que les característiques del traçat els poden anar bé.
4: És un circuit on l'any passat vam fer un bon resultat, vam quedar segons. És un circuit que ens pot ser favorables, sobretot per la primera part, pel primer sector, que és un circuit que és amb corbes molt ràpides. Jo crec que ens pot anar molt bé per les nostres condicions i espero doncs, que sigui, després d'aquest parón a l'estiu, doncs, sigui doncs, la cursa on comenci a tirar amunt, a fer bons resultats i acabar al començament d'un final d'any doncs positiu. No?
3: Tot i que el primer tram de temporada no els ha anat com haurien volgut i se situen a l'onzena posició, el pilot lloretenc és optimista i tant ell com els seus companys tenen ganes de seguir treballant de valent.
4: Hem de seguir treballant, hi ha un bon potencial, sobretot perquè quan ens han sortit les curses bé hem estat allà davant. Però sí que és cert que està sent un any una mica més complicat i bueno, de tot hem d'anar aprenent i sobretot doncs, de treure-li les coses positives.
3: Pel que fa al Mundial de Constructors, ara mateix Ferrari és tercer, per darrere de Toyota i BMW. Miguel Molina reconeix que els rivals han fet millores importants i estan molt forts, però també confia en poder remuntar amb les curses que queden. La primera serà aquest cap de setmana als Estats Units. A més, el 18 d'octubre arribarà una prova molt especial pel lloretenc, ja que serà la primera vegada que el Mundial de Resistència vindrà al circuit Barcelona-Catalunya-Montmeló.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: cariño.
1: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Ja es poden recollir les senyeres al Departament de Cultura de l'Ajuntament de Lloret de Mar per fer-les onejar als balcons i façanes el proper 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. La regidora de Cultura, Vereda López, anima tothom que estigui empadronat a Lloret i en vulgui una a acostar-se a l'edifici de Can Saragossa i demanar la seva senyera. Això sí, tindran preferència a les persones que no n'han recollit cap des de fa 3 anys.
3: A Can Saragossa ja es poden recollir les senyeres de Catalunya perquè tots els lloretencs i lloretenques puguem lluir els nostres balcons el dia 11 de setembre. Recordar que cal portar el DNI per demostrar la vostra residència a Lloret i també recordar que el número de senyeres és limitat i que, per tant, tindran prioritat aquelles persones que no la van recollir fa 3 anys. Us animem a tothom a passar per Can Saragossa i recollir la vostra senyera.
2: Les senyeres es reparteixen, com ha dit la regidora, a Can Saragossa fins a acabar existències.
1: La previsió del temps.
2: Amb l'Àlex Sant Climent, quan vulguis, bona tarda.
4: Bona tarda. Avui entrem oficialment en la tardor meteorològica que s'allargarà fins a finals del mes de novembre i ho fem amb una situació meteorològica encara marcada per aquest anticicló que trobem a l'oest de la península Ibèrica i que ens abraça també a la nostra zona. Per tant, continuarà garantint aquest temps estable, un temps molt tranquil que ja fa dies que ens acompanya i que avui es traduirà però en un augment de la nuvolositat. De moment, el matí d'aquest dimarts serà molt tranquil, amb moltes estones de sol i, per tant, el podrem gaudir plenament, però sí que de cara al migdia i especialment durant la tarda podrien arribar bandes de núvols alts i mitjans, sense cap risc de precipitació, però que sí que deixaran el cel enteranyinat en alguns moments de la tarda i del vespre. Tot plegat amb una temperatura màxima que podria recular una mica, per tant, podríem perdre entre 1 i 2 graus, amb màximes al voltant dels 27 a 29 graus, amb una aixafogó marcada a primera línia de la costa. I això a l'espera que a partir de dimecres i també dijous i divendres la temperatura torni a pujar perquè arribarà una massa d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica que farà que aquesta temperatura torni a pujar, se situï força per damunt del que esperaríem a principis del mes de setembre i tornem a superar clarament els 30 graus tant a la selva marítima com a bona part de Catalunya on es podrien tornar a superar els 35 o 36 graus.
2: Moltes gràcies, Àlex. Ara mateix 27 graus marca el termòmetre a Lloret de Mar.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Més d'un centenar de serveis de bany adaptat al llarg de l'estiu a Lloret de Mar. Com a novetat, aquest any l'Ajuntament ha ofert el servei d'un tècnic sociosanitari que du a terme tasques d'assistència al bany de persones amb mobilitat reduïda. La idea és donar un cop de mà a qui ho necessiti per gaudir d'una entrada i una sortida de l'aigua amb seguretat i comoditat. La regidora de platges, Cristina Aymerich, en fa una valoració molt positiva.
3: La idea era de millorar aquest servei, que els socorristes han de vigilar i controlar que la gent estigui segura en el bany a la platja, però tenir una persona dedicada de manera específica i molt professional en l'assistència d'aquest bany pot permetre donar un suport més proper a aquestes persones amb mobilitat reduïda i facilitar que puguin gaudir d'aquest bany en les millors condicions. Aquest va ser l'objectiu nostre d'aquest 2026. S'ha aconseguit, els resultats són, la veritat és que, molt positius.
2: El servei de bany adaptat, que seguirà actiu tot el mes de setembre, s'ofereix a la platja de Lloret, però també es pot reservar per fer-lo a Fanals. Una reserva que es pot fer presencialment al mòdul de Proactiva o bé a través de l'aplicació de l'empresa de salvament i socorrisme. Per ara, entre el 15 de maig i el 25 d'agost, s'han registrat 126 banys adaptats. La regidora ha afegit que el servei ja es pot considerar consolidat i que de cara a l'estiu vinent volen millorar-lo i contractar un segon tècnic sociosanitari. I a banda del tècnic especialitzat, Cristina Aymerich remarca que s'han adquirit altres materials que milloren l'experiència de les persones amb mobilitat reduïda.
3: S'han posat noves cadires amfíbies, lliteres, pèrgoles, a més els mòduls de salvament de socorrisme disposen d'aire condicionat, per tant les condicions laborals també les hem millorat. Tenim per primera vegada més passeres flexibles, són com una mena de catifa per poder accedir a les platges, a l'accés al bany, i la veritat és que ens han funcionat molt bé. A més, tenim dues grues noves per facilitar els traspassos d'aquestes persones a la cadira amfíbia.
2: Cal afegir que, a banda del material que proporciona l'Ajuntament, són diverses les inversions i els elements amb què compten els serveis de lloguer de gàndules i parasols, com ara gàndules reservades a persones amb mobilitat reduïda o passeres flexibles.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
1: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació. Carmona e Hijos, tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
4: L'estil mediterrani, les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Torna a la visita guiada Quan érem negres, que fa una revisió de la història de Lloret i exposa la part fosca dels indians, sovint força invisibilitzada, i que el relaciona de manera directa amb l'esclavatge. Després de l'èxit que va tenir la primera edició, la proposta es podrà tornar a gaudir cada dissabte del mes de setembre a les 7 de la tarda al Museu del Mar. La regidora de Patrimoni Cultural, Cristina Aymerich, recomana a tothom que la gaudeixi.
3: Parla del comerç marítim, del comerç ultramar, amb la compra, no?, del gra de cacau, no?, la vinculació amb aquests esclaus d'aquella època, parlem del segle XIX. És una visita molt recomanable, doncs aquí parla de la nostra història, però amb una mirada una miqueta més crítica d'aquell passat, doncs, que es treballava amb aquell comerç d'esclaus. I bueno, la veritat és que és la segona vegada que la fem, la vam fer l'any passat, però moltíssima gent la demanava per fer-la també aquest any, que s'havia quedat sense entrades. 100% recomanable.
2: La creadora i guia de la visita és Anna Penya, que considera que és un exercici molt sa revisar la nostra història i posar una mica de llum sobre la part fosca dels indians, ja que del segle XVI al XIX, 12 milions i mig de persones van ser portades de l'Àfrica a Amèrica contra la seva voluntat i amb la pèrdua de llibertat. I malgrat que el 1817 el tràfic d'esclaus va passar a ser il·legal, encara van ser traslladades més de 600.000 persones. En aquest sentit, durant la visita es distingeix entre el tràfic d'esclaus i l'esclavatge i també entre l'època en què el tràfic estava permès i l'època en què es va prohibir però ni seguia havent. I tot plegat es fa donant noms de persones de Lloret que se sap amb certesa que van traficar. La visita fa reflexionar al públic, ja que, entre altres coses, s'exposa que el 1886 es va alliberar l'últim esclau, és a dir, no fa tants anys. Tot i que Anna Penya recorda que avui en dia hi ha un altre tipus d'esclavatge i, de fet, és l'època en què hi ha més persones en situació de pèrdua de llibertat total. La proposta compta també amb un maridatge de productes típics del comerç amb Amèrica, amb la voluntat de fer entendre que el consum massiu de certs productes provocava que s'incrementés l'esclavatge al món, un fet que encara es produeix avui en dia. Les entrades per gaudir de la visita Quan érem negres es poden comprar al Museu del Mar o bé al web de Patrimoni Cultural. La cita és cada dissabte d'aquest mes de setembre a les 7 de la tarda.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat, al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Tots els divendres d'aquest mes de setembre, tothom qui ho vulgui podrà gaudir d'una nova visita teatralitzada al cementiri modernista de Lloret de Mar, titulada L'Anfitrió segons Ismael Smith i a càrrec d'Amargura Cultura. En aquesta proposta, Ismael Smith, l'artista representat en l'emblemàtica figura que presideix l'Hipogeu Camps i Nonell del cementiri lloretenc, torna simbòlicament a escena per assumir una missió ben singular. Amb el seu humor punyent i una ironia fina, conduirà el públic per un relat que va molt més enllà del recinte funerari. Un viatge per la història de Lloret de Mar a través del patrimoni, la cultura i les figures que entre la fi del segle XIX i les primeres dècades del segle XX van contribuir a projectar la vila i a forjar-ne la identitat cultural. Ens en dona més detalls David Barba, autor de la proposta cultural. Explica que Ismael Smith, a més de ser el personatge que dona títol a l'obra, serà també el nostre guia i anfitrió. És una manera, diu, de fer justícia a un artista relegat a un segon pla, segurament per pertànyer al col·lectiu LGTBI.
4: Part d'escultor, dibuixant, il·lustrador, cartellista, ceramista, exlibrista, joier, bueno, un personatge molt, molt, molt polifacètic, també va ser un personatge una miqueta maltractat per la història, possiblement per la seva condició, és ara mateix un referent queer, però evidentment en aquell moment no va gaudir precisament de l'acceptació del públic en general i va acabar doncs, morint en un sanatori a Nova York, però que almenys tenim el plaer de poder gaudir d'una obra d'ell, l'única obra pública que es conserva al món, que és l'Hipogeu Camp i Nonell, la núvia.
3: Tot just en l'última dècada, des del Museu de Cerdanyola o el de Sitges, s'està destacant l'aportació que l'artista va fer al patrimoni. Un artista que, segons Barba, té molts vasos comunicants amb Lloret de Mar. De fet, va ser company de Joan Llaveries de Cucut, la revista satírica espanyola d'ideologia catalanista de començaments del segle XX, com a il·lustrador. D'altra banda, explica que són molts els que han treballat per treure Ismael Smith de l'oblit i donar-li així la importància i el reconeixement que mereix.
4: Tots hi hem posat ara una miqueta la nostra part per fer-lo créixer, per treure'l de l'oblit. L'Eugeni d'Ors deia que d'ell que era diguem, la persona que havia liderat doncs, la cultura a Catalunya contemporània, però al final doncs, la seva obra va quedar doncs, fins i tot en magatzems de l'Ajuntament de Barcelona. Ell sortia una miqueta la norma i això sempre és una cosa que ha patit els artistes.
3: I conclou que com a lloretencs és responsabilitat nostra donar a conèixer l'autor d'una de les que segurament es tracta de les obres més impressionants del nostre cementiri modernista, l'escultura del panteó de la família Camps i Nonell, que pren la figura d'una dona amb els braços plegats damunt del pit, amb els ulls tancats i envoltada d'un roser que adopta la forma de creu.
4: No acabava d'explicar-se tot el que havia portat aquest artista doncs, a l'art contemporani català i que nosaltres, d'alguna manera, com a lloretencs, també teníem una mena de responsabilitat d'explicar-ho, no? Sense absorbar-li l'esquena al nostre propi patrimoni.
3: Les entrades tenen un preu de 3 euros i ja es poden adquirir mitjançant el web de Patrimoni Lloret.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Lloret de Mar es converteix aquest cap de setmana en punt de trobada dels amants de la novel·la negra. Lloret Negre celebra una nova edició amb la participació de prop de 60 escriptors i escriptores entre divendres a la tarda i diumenge al migdia. La programació inclou taules literàries, teatre, premis i diferents activitats vinculades al gènere negre que repartiran entre la Biblioteca de Lloret, el Casal de l'Obrera i l'Hotel Roger de Flor. Entre els noms destacats d'aquesta edició hi ha Laia Vilaseca, Toni Aire, Marta Robles i Elvira Mínguez, entre molts altres. L'ànima del festival, Angelique Fitzner, destaca el creixement que ha experimentat la cita. Escoltem-la.
3: El Festival Lloret Negre ara mateix és un festival a nom internacional que, bueno, al final, bueno, vam forjar els ciments de la cultura Lloret de Mar. L'any que ve fem els 10 anys i després a la categoria d'adultos tenim també la categoria de juvenils. Ens venen els instituts de Sant Adrià, els instituts de la Vall d'Uixó, que per cert, ostres, estan supercontents perquè amb el que han patit amb els incendis i tot, bueno, superanimats, tothom superanimat, una passada.
2: Un dels moments centrals del cap de setmana serà l'entrega dels Premis de Literatura dissabte a les 6 de la tarda. Es reconeixeran les millors novel·les negres publicades en català i castellà, així com els millors relats inèdits en categoria adulta i juvenil. A més, el festival lliurarà enguany el Premi d'Honor a Andreu Martín, un dels grans referents de la literatura negra.
3: Dintre de lo que és també com guionista, ja fa un parell d'anys van presentar la seva pel·lícula, bueno, la pel·lícula que va dirigir el Ramon Térmens, però que ell va escriure la novel·la Societat Negra, i aquest any el Premi d'Honor és per Andreu Martín, per tothom que vulgui conèixer no només a un gran escriptor, un referent per tots nosaltres, un mestre, sinó una gran persona amb una bondat, un cor i sobretot una generositat que al final és el que fa, bueno, que més enllà de tot el que fem, tot el que oferim.
2: La jornada de dissabte acabarà amb l'Orden del Laurel Negro a partir de les 11 de la nit a l'Hotel Roger de Flor. Es tracta d'un reconeixement a diferents figures vinculades a la literatura i també a Lloret de Mar amb nomenaments de cavallers i dames de l'ordre. La programació continuarà diumenge amb diferents activitats, entre elles una visita als jardins de Santa Clotilde. Podeu consultar tots els actes i horaris de Lloret Negre al web del festival.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Miguel Molina corre aquest cap de setmana als Estats Units. Després de l'aturada d'estiu, el pilot de Lloret i el seu equip tornaran a pujar al Ferrari per intentar millorar els resultats aquest segon tram del Mundial de Resistència. Molina té bones sensacions, ja que l'any passat van obtenir un bon resultat en aquest circuit i creu que les característiques del traçat els poden anar bé.
4: És un circuit on l'any passat vam fer un bon resultat, vam quedar segons. És un circuit que ens pot ser favorables, sobretot per la primera part, per el primer sector, que és un circuit que és amb curves molt ràpides. Jo crec que ens pot anar molt bé per les nostres condicions i espero doncs, que sigui, després d'aquest parón a l'estiu, doncs, sigui doncs, la cursa on comenci a tirar amunt, a fer bons resultats i acabar al començament d'un final d'any doncs positiu, no?
3: Tot i que el primer tram de temporada no els ha anat com haurien volgut i se situen a l'onzena posició, el pilot lloretenc és optimista i tant ell com els seus companys tenen ganes de seguir treballant de valent.
4: Hem de seguir treballant, hi ha un bon potencial, sobretot perquè quan ens han sortit les curses bé hem estat allà davant. Però sí que és cert que està sent un any una mica més complicat i bueno, de tot hem d'anar aprenent i sobretot doncs, de treure-li les coses positives.
3: Pel que fa al Mundial de Constructors, ara mateix Ferrari és tercer, per darrere de Toyota i BMW. Miguel Molina reconeix que els rivals han fet millores importants i estan molt forts, però també confia en poder remuntar amb les curses que queden. La primera serà aquest cap de setmana als Estats Units. A més, el 18 d'octubre arribarà una prova molt especial pel lloretenc, ja que serà la primera vegada que el Mundial de Resistència vindrà al circuit Barcelona-Catalunya-Montmeló.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Ja es poden recollir les senyeres al Departament de Cultura de l'Ajuntament de Lloret de Mar per fer-les onejar als balcons i façanes el proper 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. La regidora de Cultura, Vereda López, anima tothom que estigui empadronat a Lloret i en vulgui una a acostar-se a l'edifici de Can Saragossa i demanar la seva senyera. Això sí, tindran preferència les persones que no n'han recollit cap des de fa 3 anys.
3: A Can Saragossa ja es poden recollir les senyeres de Catalunya perquè tots els lloretencs i lloretenques puguem lluir als nostres balcons el dia 11 de setembre. Recordar que cal portar el DNI per demostrar la vostra residència a Lloret i també recordar que el número de senyeres és limitat i que, per tant, tindran prioritat aquelles persones que no la van recollir fa 3 anys. Us animem a tothom a passar per Can Saragossa i recollir la vostra senyera.
2: Les senyeres es reparteixen, com ha dit la regidora, a Can Saragossa fins a acabar existències.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Nova Ràdio Lloret.
1: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves,
2: però l'alarma segueix sonant.